Lindersdè cun RTR fegnan alla senda Junk Coldplay e Cumaraz. Ils fans da Coldplay specchan ci Coldplay annunzcha puspe in a tournea. Parantant datil els antil radio. We pray.

0: Il di dal RTL.
1: Las lingias grassas de quest lindistis cun Selina Chistel. Ils hotels Grischuns han dumbrau la stagion dum vien vargada redond 3 milions per notaziuns. Las cifras ensa miliontas a quellas di lum vien avon. Regiuns cum pi paucas per notaziuns en l'engedina bassa ad Arosa. Veusulantira Svizzera e lum vien 2021-2026 staus in de record cun en tot 6,7 milions per notaziuns. Dallas cifras de pernotaziuns a quellas de lufs, en Svizzera è il diember de trops de lufs gascheus il omvergau. En tot ai 43 trops confirmai, quai resulta dil rapport annual de la Fundazione Cora, quai in 4 de plic il om 2024. Lufs singul seggen quai 300 conta, quai che in plus de 30 lufs. De Nief dati in triep el Cantun sur Silvania ad in el Cantun Neuchâtel. Il Grischun dombra actualment 12 trops. A Savognin, no quill anterior Hotel Danilo era dati in a nova surbagigiada cun habitaziuns e stizuns. La Vischneuca de Surses ha da curt daula lubiencia de bagigia, quae alla possessura de l'immobilia comunicau. El pleun terren dil baguetg ei denterauter planisada in a stizun dil cop. El sus pleun zura vegnan realisadas joc en primas habitaziuns per prender a chains. La vertura ei planisada la stat 2028. Viola Cadruvi astia celegrad il premi Travers Zuz 2026. L'autura ha persuadeu la giuria cun seu text Contas Gadas per il Niev Toc de Teater Ramonsch. I va per una donna che vien confrontada cun una situazione existenziale. Il premi Travers è dotaus cun 10.000 francs e vien surdaus la fin de cercladur. Quen stades las novas de dots figei in a biala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.